0: Hola, ens atem així una nova edició d'aquest suplement cultural que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi i la Mostra de Teatre 2026 serà molt protagonista. Avui és l'última jornada, així que sabran com està anant aquesta Fira de les Arts Escèniques i dues obres protagonistes en aquest 4 de juny. També van a conèixer el projecte de Pathways de Paula Serrano i l'acció Camins en Moviment, que serà per al 14 de juny. Però no es desvele molt més, perquè vull que siguin les convidades i els convidats el que es ho conte. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz. La Mostra de Teatre està vivint aquest 4 de juny la seva última jornada per conèixer com va aquesta Fira de les Arts Escèniques i també el que ens espera als escenaris. En aquest dijous salude a Josep Policarpo, director artístic de la Mostra de Teatre d'Alcoi. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tots.
0: Com esteu?
1: Pues estem bé, estem cansats, que és el que s'espera a aquestes altures de la mostra, però la veritat és que molt contents, perquè ha anat tot molt bé, ha hagut molta afluència de professionals, que era el que esperàvem, però bueno, finalment això s'ha pogut confirmar, i sobretot també per la resposta del públic, que ha anat molt bé, sobretot les funcions que hem fet al carrer, tant al CADA com a la plaça de dins. Ha hagut molta presència ciutadana, moltes famílies amb xiquets, i els dos espectacles de circ que s'han fet han funcionat molt bé, molt bé, estem molt contents.
0: Precisament ahir anava a preguntar-te, perquè quan vau presentar aquesta 35a edició destacàveu aquesta programació, primer començar a les 6 de la vesprada en el pati del CADA i després anar-se'n a la plaça de dins a veure dues propostes diferents, i pel que em comentes ha resultat aquesta novetat.
1: Sí, la veritat és que volíem això, crear un xicotet circuit, no? Combinant dansa i circ o teatre de carrer, i sobretot pensant més en el públic d'Alcoi, no? I la veritat és que ha funcionat molt bé, tant les funcions de dansa com les de circ. La veritat és que és important, sobretot per les dates també que fem la fira, el festival, d'alguna manera ocupar l'espai públic, no? que és un espai de proximitat, de compartir, un espai de celebració i festiu, i en aquest sentit ha funcionat molt bé. El reforç del carrer ha funcionat i jo crec que és una línia a desenvolupar en les pròximes edicions.
0: I una altra aposta que fèieu eren aquests formats més reduïts en programació, tant a l'escenari del CADA, al Saló d'Actes, com també a l'espai expositiu de la segona planta també d'ahir del CADA. Quin balanç
1: sí,
0: feu?
1: També ha sigut un descobriment, d'alguna manera una confirmació que el CADA, que és el nostre o un dels nostres referents a la ciutat, no?, com a espai cultural, també ha funcionat molt bé. No havíem utilitzat el Saló d'Actes com a, diguem, espai escènic, sinó que habitualment fèiem activitats més professionals, i la veritat és que ha sigut un descobriment i jo crec que val la pena aprofitar-lo també de cara al futur, perquè han funcionat molt bé. Els formats més curts i els espais menys convencionals també ofereixen coses i és com una altra manera d'assistir a un espectacle. I ahir, per exemple, l'espectacle No Diva de Marta Estal va funcionar extraordinàriament bé. Els programadors i programadores estaven encantats i va ser un espectacle molt divertit, molt pròxim. La sala també té una capacitat relativament reduïda, molt accessible, de 180 persones, estava plena. I jo crec que sí, és un espai, a més, que aquest últim any, el 2025, vam estar equipant-lo perquè tinguera més condicions per a poder fer espectacles o concerts, i la veritat que també és un espai que l'any que ve continuarem utilitzant.
0: Aquesta és una fira per mostrar aquestes propostes culturals de dansa, de teatre, de circ. Hi ha prop de 300 professionals a la nostra ciutat. Josep, quin és el feedback que vos donen des de les mateixes companyies? Estan contentes per participar, per mostrar el seu treball, i sobretot que hi hagi aquesta connexió amb els distribuïdors, programadors, que sigui un resultat favorable?
1: Sí, és que és fonamental per al sector de les arts escèniques i per als professionals. És l'única fira que aglutina teatre, dansa i circ. Per tant, tots els professionals ho viuen com una oportunitat única al llarg de tot l'any. I jo sempre ho he dit, que Alcoi és un referent teatral, i tant companyies com programadors, com distribuïdores, totes aquelles persones que participen d'alguna manera del fet escènic tenen el COI com a referent. És un referent ineludible des de fa molts anys i enguany especialment, perquè crec que la situació de les arts escèniques, bueno, pues està en un moment delicat, no? Una certa precarització, de manera que el fet d'ajuntar-nos, de trobar un punt d'encontre, de poder parlar, compartir, reflexionar junts, és molt més important del que sembla, saps? No hi ha només les companyies que actuen i que d'alguna manera tenen aquesta oportunitat d'obrir mercat, però és que totes les altres també s'ajunten, parlen, comparteixen, i això és fonamental per al creixement d'un sector.
0: Mm-hmm. Un sector també que si el COI està fent palès, com dius tu, retallades, no?, que entenen que es fa des de l'Institut València de la Cultura i estan fent aquestes manifestacions i aquesta visibilitat a través d'aquest certament que, com esmentes, és l'únic que es fa a la nostra comunitat, no?
1: Sí, i vull dir que estem especialment agraïts a l'Ajuntament, perquè per part de l'Ajuntament també s'ha fet una reivindicació molt clara amb les autoritats, amb la Conselleria de Cultura i l'Institut Valencià de Cultura, i hem d'agrair aquest suport, que en realitat és un suport a ells mateixos s'han adonat que cal reivindicar el COI com a un espai d'encontre i com a un espai i una fira fonamental per a la distribució dels seus espectacles, dels mm-hmm. espectacles de tots els professionals. Per tant, jo també crec que ha hagut més afluència que l'any passat, per exemple, perquè tots sabíem, i ells també, que la mostra demanava suport, no? I han estat reivindicant i mostrant la seva disconformitat amb les retallades.
0: Una mestra de teatre que a nit, Josep, va lliurar el Premi de Teatre Pep Cortés 2025 a Tomàs Verdú per la seva obra Les Carcasses. Com va anar?
1: Pues va anar molt bé i jo estic especialment content. Mira, és una persona, és un creador polifacètic, no?, i interdisciplinar d'alguna manera. És una persona hiperactiva. I jo li deia ahir, escolta, Tomàs, la mostra d'enguany és el protagonista de la mostra d'enguany, eres tu. No només pel premi, sinó perquè també va estar formava part del repartiment com a actor de l'espectacle que vam veure ahir a Salesians, a Pocador, era un dels tres actors, i serà un dels actors també esta vesprada a les 6:30 en la plaça de Vins amb la companyia Visitants. Per tant, no sé, m'agrada molt que hagi aconseguit el premi també, perquè és una persona dedicada en cos i ànima a les arts escèniques, té moltes facetes com a creador, d'escriptura teatral, però també és director, també és actor, i està molt bé que el Premi de Teatre Ciutat del Coll estiga en les últimes edicions donant oportunitats a creadors molt joves. Uh-huh. Ell és molt jove i l'anterior guanyador, Àlex Castro, també era una persona més jove encara. Crec que en el moment de guanyar el premi tenia 23 anys. Per tant, la literatura dramàtica està tenint noms molt joves, no? I creadors emergents que estan fent coses molt interessants, escrivint molt bé, renovant l'escriptura dramàtica, i per descomptat que aconseguir el premi és una plataforma de projecció per a ells a nivell professional molt important.
0: A més, també un certament molt consolidat de molts anys, aquest Premi de Teatre Ciutat del Coll, i que l'última edició, la que ha guanyat Tomàs Verdú, van haver 69 candidatures.
1: Sí, és veritat que les últimes edicions s'han duplicat pràcticament les candidatures. Per tant, és un premi que desperta un gran interès, pel que tu dius, per la llarguíssima trajectòria i també un poc pel prestigi del premi, perquè es presenten grans noms uh-huh. al costat de valors emergents, no? Com els que han guanyat, es presenten grans noms de la literatura dramàtica en València i d'això hem d'estar molt orgullosos, i especialment la ciutat del Coll, que ha aconseguit un premi amb tantíssima trajectòria i, lògicament, prestigi.
0: Quan té previst l'Ajuntament del Coll convocar la nova edició d'aquest premi?
1: Molt prompte, perquè sabeu que depenia dels pressupostos, que fins que no estan els pressupostos aprovats, tot el tema de subvencions i convocatòries no es pot fer. De manera que estem ja treballant en el tràmit. Segurament a finals del mes de juny es farà la publicació del nou.
0: Mm-hmm. De moment anem a gaudir d'aquesta última jornada de la mostra de teatre, que aquesta vesprada Josep, tindrem tres funcions d'alguna manera, no?, per dir adéu a aquesta edició. Què podrem veure?
1: Sí, pues continuarem amb el que comentàvem abans. A les 6 de la vesprada hi haurà una companyia andalusa, Antonio Ruz, que és un gran coreògraf, també amb una gran trajectòria. Faran una peça curta també de 20 minutets al pati del Cada. D'allí se n'anem corrents a la plaça de dins, visitant una companyia valenciana, presentarà un espectacle de carrer. I finalment acabarem al Teatre Calderón amb una altra companyia valenciana, Saga Producciones, que presentarà Misery, que és un text molt conegut i que s'ha fet també una versió cinematogràfica i que té actors també molt coneguts, Carmen Conesa i Marcial Álvarez, que són dos cares molt conegudes de la televisió i a més crec que té un component de misteri, de thriller, que fa l'espectacle, jo crec, especialment atractiu.
0: Això passarà aquesta vesprada entre el pati del Cada, la plaça de dins i el Teatre Calderón i es posarà punt final a l'edició número 35 de la mostra de teatre, que també és possible, Josep, gràcies al gran equip que teniu ahir a la Regidoria de Cultura.
1: Absolutament, això és cert i jo també com a director ho he d'agrair, perquè sense el meu equip no seria ningú, ni la mostra seria la que és. Tant les tres persones del Departament de Cultura com la regidora i l'alcalde també, que vull dir públicament que s'han bolcat absolutament en aquesta edició de la mostra i han donat el seu suport presencial, han estat venint a moltíssimes funcions, totes les que han pogut, que han sigut moltes, i a tot l'equip, no?, que se suma des de la part tècnica, la part de mediació, assistència a tots els professionals. O sigui que és un equip que ha respost molt bé, estic molt content.
0: Josep Policarpo, director artístic de la Mostra de Teatre d'Alcoi, moltíssimes gràcies per atendre'ns així entre Galut i desitjar que vagi molt bé el que queda de Mostra de Teatre.
1: A vosaltres, per fer un seguiment de la cultura tan, tan constant com el que feu. Moltes gràcies.
0: Anem descobrint què ens guarda la Mostra de Teatre d'Alcoi per aquesta última jornada i aquesta vesprada a les 6:30 a la plaça de dins tenim una cita amb la companyia Visitants que representarà I si fem un clàssic? I és de l'autora i també directora Sonia Alejo. Bon dia.
2: Hola, bon dia, encantada.
0: Gràcies també per acollir-nos així, per atendre'ns entre Galut, perquè volem conèixer una mica sobre aquesta obra que podrem veure aquesta vesprada. Ja només per el títol, té algo de clàssic d'algun autor dels clàssics o li dona la volta a moltes coses?
2: Li dona la volta a moltes coses, però n'hi ha textos clàssics. N'hi ha textos clàssics i, de fet, n'hi ha una selecció de escenes de balcó d'escenes de balcó del teatre clàssic espanyol. Mm-hmm. I bé, això sí que ho puc avançar. N'hi ha textos de Tirso Calderón, Duque de Rivas, i fem un tast, arribem fins al segle XX amb Valle Inclán.
0: Molt bé. I d'alguna manera serà aquest teatre textual amb molt de moviment?
2: Sí, és una peça de carrer. És cert que nosaltres habitualment no fem servir molt el text, perquè fem les nostres intervencions a vegades són molt més visuals i treballem més a nivell físic i visual, però en aquesta ocasió tenim les dues coses. Tenim el text i l'acció física. Molt present en tot l'espectacle.
0: Un espectacle que, com has avançat, no?, teatre de balcó. Jo no sé si coneixes la plaça de dins d'ací d'Alcoi, que està plena de balcons.
2: Sí, la conec molt bé. Feia molts anys que no tornàvem a aquesta plaça, però sí, la conec molt bé. I n'hi ha molts balcons, és cert. Però en el nostre cas portem el nostre propi balcó.
0: Per això te preguntava, perquè he vist alguna foto que porteu ahí.
2: Sí.
0: La vostra particular plataforma, no?, des d'on contar la història.
2: Sí, portem el nostre balcó i és en el que es desenvolupa tota l'acció, d'alt i baix i per totes les bandes. Sí.
0: Qui són els intèrprets a qui dirigeixes?
2: Doncs mira, tenim a Ainhoa Febria, a Miguel Ángel Suimi i a Tomàs Verdú. Són els tres intèrprets de l'obra. I la veritat és que fan un treball magnífic, perquè és una comèdia, es tracta d'una comèdia i baixar, tant a nivell físic com a nivell textual i de presència, fan un treball magnífic els tres. I a més ha sigut una creació molt, molt oberta i molt horitzontal, en el sentit de que ahir n'hi ha molt de material seu també. Normalment jo treballo molt així també, arreplegant propostes que van apareixent en els assajos, no partint d'un text tancat, sinó que s'ha anat creant tot als assajos en diferents fases, i n'hi ha molt de material dels intèrprets. A la fi, els espectacles acaben sent un poc... depenen molt, el final i el resultat depenen molt de les persones que estan implicades artísticament. I a mi m'agrada molt treballar des d'ahir, des d'anar aprofitant els materials d'intèrprets que són també molt creatius i molt creatives i aporten les seues idees i el seu cos i la seua veu, i això condiciona moltíssim el resultat final.
0: I aquest resultat final, aquest treball que poden veure aquesta vesprada en la plaça de dins, accés lliure, a partir de les 6:30 de la vesprada. Sí. Sònia, sí. Què espera vosaltres actuar a la Mostra de Teatre d'Alcoi?
2: Doncs una oportunitat de trobar-nos amb molts amics, la veritat. Sí que és cert que fa molt de temps que no estava en presència a la Mostra. Jo havia estat amb una peça pròpia, perquè també faig teatre de text i de sala, i vaig estar fa un parell d'anys o tres també a la Mostra, però feia molt de temps que no tornàvem, i la veritat és que moltes ganes. Me'n porta records, molt bons records. Uh-huh. Les vegades que hem estat tant com a públic, perquè com a públic també he anat moltes vegades, com a estant actuant allà. Uh-huh. I és una retrobada amb moltes cares conegudes, amb molts amics, que pràcticament ens veiem només en fites com aquesta.
0: La Fira de les Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana, que està sent protagonista en la nostra ciutat. Ja per acabar, per als nostres oients de Tragaluz, Sònia, quina invitació els fas per a que vagin a veure I si fem un clàssic aquesta vesprada?
2: Doncs que vinguin sense prejudicis, sense cap tipus de prejudicis, molt relaxats i amb moltes ganes de... amb una mirada molt oberta, i disposats a trobar-se amb sorpreses, perquè pense que és una peça que n'hi ha molts girs i n'hi ha molta sorpresa també, i crec que han de vindre molt desprovistos de prejudicis sobre els clàssics i també sobre el teatre de carrer, que a vegades anem un poc amb una predisposició especial, no? I el teatre de carrer jo pense que té molta vàlua també a nivell popular, però també és capaç de transmetre qüestions molt, molt interessants, que val més enllà del pur entreteniment.
0: Sònia Alejo, autora i directora de l'obra I si fem un clàssic, gràcies per atendre'ns i que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
0: I el colofón de la Mostra de Teatre d'Alcoi 2026 llegarà esta tarde a partir de les 20:00 en el Teatre Calderón d'Alcoi con Misery. Y nos atiende ahora, entra a luz, José Saiz. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis antes de actuar aquí en nuestra ciudad?
3: Bueno, pues ya sabes, para una compañía como Saga Producciones, pues estar ahí, pues no nos llega la camisa al cuello. pero felices de poder mostrar el nuevo producto de Misery, este Stephen King tan maravilloso, que ya conocíamos desde hace años, porque bueno, la obra de teatro está basada en una novela de Stephen King. Uh-huh. y tiene versión televisiva que mucha gente ha visto.
0: Uh-huh. Y que decidisteis, ¿no?, emprender este proyecto. ¿Cómo fue un poco el origen de voy a traducir y voy a llevar la escena?
3: A ver, yo soy un enamorado de Stephen King. Todo lo que escribe me gusta desde hace muchísimos años. Y esta novela, este título, me apasionaba. Y es que el fenómeno fan, el fenómeno... salud mental, el fenómeno, o sea, todo lo que narra desde hace 40 años, creo que está más vigente ahora que nunca.
0: Uh-huh. Así es.
3: Uh-huh. Y bueno, pues me pareció interesante ponerla en escena, versionarla y ponerla en escena. Y luego encima he tenido la gran suerte de contar con un casting soñado. Y estoy feliz.
0: Ahí te iba a preguntar, ¿quién veremos encima del escenario representar esta historia?
3: Pues vais a ver a Carmen Conesa haciendo el papel de Annie Wilkes. Vais a ver a Marcial Álvarez haciendo el escritor, el Paul Seldon, y vais a ver a Alberto Vázquez haciendo el sheriff, a Alberto Vázquez haciendo el sheriff Buster. Tres actores con los que ya había trabajado anteriormente, pero que para mí ha sido un sueño poder contar con ellos, que tuvieran libre, que no estuvieran en otra producción, que no estuvieran haciendo algo de cine o de televisión, o sea, muy bien, muy bien, muy bien.
0: Uh-huh. Antes de la función de aquí de Alcoya, ¿habéis hecho otras con Misery?
3: Hemos hecho 2 semanas en Valencia, uh-huh, en el Teatro Flumen, que es un poco... Saga Producciones es la compañía residente del Teatro Flumen. Aquí es donde yo pues ato los proyectos, donde les doy forma y donde los exhibo al principio y hacemos el paquetito de bombones, le ponemos el lacito y lo mandamos a gira nacional. Y bueno, empezamos con Alcoy, a partir de Alcoy ya salimos una gira que pinta bastante bien, porque bueno, ya está firmado Madrid, Barcelona y una serie de bolos.
0: Y José, ¿cómo fue esa primera vez que lo viste ya en el escenario? Toda esa idea que tú tenías, esa pasión que la has traducido a este lenguaje teatral, ¿qué sentiste?
3: La verdad es que estoy muy satisfecho porque cuando estrenas siempre pasa lo mismo, ¿no? Que en tu cabeza ves mucho los ingredientes, pero te hace falta ver la paella ya cocinada. Entonces estoy muy satisfecho porque verla y ver, por ejemplo, el diseño de luces de John Aníbal, que es uno de los grandes, ver que ha funcionado maravillosamente bien, la escenografía, que tiene unas cosas muy peculiares y que no voy a desvelar, uh-huh, ha funcionado magníficamente bien, o sea, el vestuario, todas estas cosas que se van añadiendo durante el proceso, y cuando llegas a los últimos días antes del estreno, cuando las ves todas, todo lo que tenías en tu cabeza, lo ves ya encima del escenario. Y ha sido, la verdad, muy positivo. Y luego hemos tenido estas 2 semanas, pues para retocar. Siempre hay cositas que cambiar, cosas que te has podido equivocar, o cosas que has acertado y que quieres potenciar. Bueno, pues yo siempre aprovecho el Flumen para terminar el producto.
0: Y que lo veremos esta tarde aquí en Alcoy, en el Teatro Calderón, en esta Fira de les Arts Escèniques, ante público también profesional. Eso supone mucha responsabilidad, José.
3: La supone, porque somos un público muy exigente y un público profesional que muchas veces, a mí me pasa, que no disfrutamos del espectáculo lo que deberíamos de disfrutar, porque no somos un público al uso, estamos pues muchas veces pendientes de cosas que no teníamos que estar. Uh-huh. Pues pendientes de la luz, o pendientes de si ha entrado unos segundos tarde la música, o ha entrado antes. O sea, somos un público exigente y peculiar.
0: Uh-huh. Bueno, también esta función está abierta al público en general. Yo recuerdo a nuestros oyentes que en la taquilla del Calderón o en Ticket Alcoy, de manera online, pueden comprar las entradas e ir a veros esta tarde. Si quieres hacer un llamamiento final para que vayamos a ver Misery.
3: Pues que no se lo pierdan, porque la historia es fantástica, el desarrollo de esta historia es fantástica, está súper, súper actualizada, es muy, muy de hoy, por los problemas día a día que surgen y que vemos, algunos de ellos los van a ver arriba en el escenario, y luego van a ver 3 interpretaciones de nota alta, de nota muy alta.
0: José Saiz, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y desearos que os vaya todo muy bien.
3: Pues muchísimas gracias, compañeros, y nada, deciros que a vosotros os esperamos allí, a los primeros que os esperamos.
0: Seguimos en Tragaluz, el suplemento cultural de Radio Alcoy, y les vamos a presentar una propuesta que será protagonista la próxima semana entre el 12 y el 14 de junio, pero no les desvelo mucho más porque quiero que sea nuestra invitada la que les cuente todos los detalles de este proyecto Pathways. Saludo a Paula Serrano, ella es bailarina, coreógrafa y también se está iniciando como gestora cultural. Buenos días.
4: Hola, buenos días, Maribel.
0: ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy contenta, la verdad.
0: Hace ya unas semanas te recibimos también aquí en Tragaluz y nos vas a dar un test de este proyecto, pero hoy lo queremos conocer con más profundidad, sobre todo porque está a punto de hacerse realidad de esa danza en movimiento por un espacio natural característico de nuestra ciudad como es la Vía Verde. Pero la primera pregunta, Paula, ¿qué es Pathways?
4: Pathways es una plataforma de activación cultural y coreográfica en las vías verdes, como tú bien has dicho. Y bueno, tiene como muchas ramas, ¿no? Tiene muchas vías para llegar a posibles estaciones, que una de ellas es Camins en Moviment, que es la acción del día 14 de junio, el domingo. Y la idea es esa, transformar pues el recorrido cotidiano en una experiencia artística, sensible y colectiva. Que no se trata solo de ir a ver danza, sino de vivir el movimiento dentro del paisaje, caminando, escuchando, observando y dejando que el entorno también forme parte de esa dramaturgia.
0: ¿Cómo se te ocurrió este proyecto?
4: Pues la verdad que este proyecto nace de mi TFM, de mi trabajo final de máster, y nace desde la necesidad de entender bien lo que significa la práctica site-specific, que es crear a partir de un lugar en concreto. Y hace 2 años, si no me equivoco, sí, tuve la oportunidad de estar en Chorré de Catí gracias a las ayudas Petricor del Instituto Juan Gil Albert de Alicante, el Instituto Alicantino de Cultura, y estuvimos allí 2 semanas y gracias al aburrimiento, al parar y a la pausa, salió una relación muy bonita con el entorno y esto es lo que yo quería poner aquí y dar presencia y dar lugar a los procesos creativos, no solamente a los resultados finales que pueden ser una obra, ¿no? Uh-huh.
0: Por eso un poco también esta plataforma o este proyecto entre las especificidades, ¿no? Los puntos claves es el investigar el cuerpo y el entorno, ¿no? Crear obras efímeras. ¿Va un poco por ahí la guía?
4: Sí. No estás equivocada. Va por ahí, sí, sí. Poner en valor la coreografía y también la coreografía expandida. En este caso, como tú dices, estas coreografías efímeras creo que es lo singular del proyecto, que no es una obra que viene y se coloca en el paisaje, que hace como parte de escenografía. No, es una obra que se crea, es profeso para este momento, es algo original, es algo único y vamos a jugar con esas contradicciones también un poco, ¿no? De algo que se genera para esta activación del día 14 y que no se va a poder volver a ver más, que es efímero, igual que la danza y las artes escénicas, se quedará un QR donde la gente podrá ir con sus móviles y con sus auriculares cuando quiera a tener esta experiencia inmersiva de sonido, de una coreografía.
0: Y para crear esta coreografía, esta obra efímera, cuentas en este proyecto con 2 coreógrafas de lujo. ¿Qué nos puedes contar?
4: Sí, gracias al Instituto Juan Gil Albert, que nos ha ayudado con la financiación de traer a estas 2 coreógrafas y también de que la formación de 3 días pueda ser gratuita. Vienen Elvira Balboa y Raquel Klein, que son 2 coreógrafas que ahora mismo tienen base en Barcelona. Ellas trabajan el site specific, la relación con el entorno, el paisaje y el espacio de 2 maneras como muy distintas, ¿no? Quizá podría decir que Elvira pone el cuerpo en una tensión y en algo más físico y en cambio Raquel tiene una estética preciosa que es poner los cuerpos de manera estática componiendo en el paisaje. Entonces, creo que es muy, muy, muy, muy valuoso el poder tener estas dos miradas y cogerlas, apropiarnos de esas miradas y que ellas también nos puedan guiar en un proceso creativo bajo su liderazgo, ¿no? Como uh-huh. artístico.
0: Esa formación que van a recibir, porque hace unos días abristeis inscripciones para participar en este Pathways, en Camins de Moviment, que ya hay alumnado.
4: Sí, estoy súper contenta. Bueno, las inscripciones siguen abiertas, están hasta el día 7 y ahora mismo hay 18 personas inscritas. Uh-huh. Es un logro, pero por favor que no termine de subir ese Excel. Bueno, hago un llamamiento a las escuelas de aquí de Alcoy, que animen a sus alumnas, por favor, a formar parte también a personas interesadas en los procesos creativos, en los procesos artísticos. No es necesario experiencia en danza, simplemente queremos curiosidad y personas que quieran poner su cuerpo y su mente al espacio natural de la Vía Verde de Alcoy.
0: ¿Y cómo se pueden inscribir?
4: Hay un formulario de inscripción, un Google Forms, que hay un link que está puesto en la página de Instagram de Pathways. Si no, podéis escribir al correo electrónico caminsenmoviment2026@serranopaula.com.
0: Uh-huh. Ahí se pueden inscribir y ir a esta formación que, como nos has avanzado, es de 3 días. Comenzará, ¿no?, el viernes 12 de junio. Uh-huh. Ya está esa puesta en escena, ¿no?, digamos así, ese movimiento escénico para el 14.
4: Sí, es un taller intensivo, es verdad. Empieza el día 12 a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Esa sería la primera sesión. La sesión intensiva es la del sábado, que empezarían de 10 a 2 y hay una parada de comer, todos juntas, y de 3 a 6 y media el sábado. Y la puesta en escena, por así decirlo, del día 14 de junio con los participantes que vengan a disfrutar de la propuesta.
0: El taller la formación se va a realizar en la misma Vía Verde, lo digo porque sabemos que hay muchos escuchantes que la recorren cada día andando y se pueden encontrar los artistas, ¿no?
4: Eso es, sí. Esto es para mí el peso, ¿no?, de dar ese espacio abierto a los procesos creativos, que no solamente se queden en las aulas, sino algo que forma parte del site specific es crearlo en ese espacio. Entonces, bueno, para las curiosas y curiosos, os animo a que paséis por la Vía Verde y os encontréis a las artistas creando y pensando en el mismo paisaje. Ahí estarán, sí, sí.
0: Y antes también de conocer esa acción final del domingo 14 de junio, yo te quería preguntar, porque alrededor de este proyecto, o digamos, se puede denominar festival, ¿hay otras actividades que vais a hacer?
4: Sí, hay actividades paralelas, actividades que complementan lo que significa también la identidad de Pathways. Hay una que me emociona mucho, que es el día 12, el viernes, a las 7 de la tarde. Estaremos también en el parking de Batoy para recoger a las personas y es un paseo conjunto hasta llegar a la Masía La Mota, que está en la misma Vía Verde. Es un hotel con encanto y que gracias Indira que nos ha cedido como el espacio para hacer una propuesta que se llama Tectónica al caer el sol. Y es una experiencia colectiva al atardecer con auriculares Silent Disco y movimiento libre guiado, que la propuesta combina una curaduría musical por Diego con el acompañamiento y la dinamización de una bailarina profesional que es Sibila Gutiérrez. Y nada, os invito a que vengáis. Es una actividad que tiene un coste de 10 euros para poder costear pues los auriculares y las personas que forman parte de esta guía. Y va a ser increíble. Ayer estuve en la Masía La Mota y tiene una energía que bueno, te vibra dentro del cuerpo y es como un espacio para una misma, para uno mismo, de soltar toda la tensión de toda la semana, ¿no? De calmar ese sistema nervioso haciendo esta meditación dancística o meditación activa, como le llaman, para los que conocen el static dance, va por ahí la propuesta, y conectar con el cuerpo para dar el punto de salida a las otras activaciones de la propuesta de Pathways en ese fin de semana.
0: ¿Y qué son esas propuestas? ¿Qué más se podrá hacer?
4: Pues habrá un taller de impresión botánica en materiales como algodón, uh-huh. y será con las propias plantas de la Vía Verde. Lo conocí en mi viaje a Tailandia, esta técnica, y me impresionó. Ahora mismo llevo unos pantalones así. ¿Sí? Y quiero que forme parte del merchandising de Pathways y de la identidad visual de Pathways. Sobre todo por conectar con el concepto de algo que es efímero, que muere, pero que tú le dejas la huella y te lo pones en algo tuyo, personal y propio, y forma parte de tu camino, deja esa memoria, y al final el territorio es memoria.
0: Uh-huh. Y no sé si hay alguna actividad más antes de el Día Grande, podemos denominarlo así, como será el domingo 14 de junio a las 11 de la mañana. Hay el punto de partida. ¿Dónde nos podemos reunir?

0: Vale, i abans pel matí en la missa de 11, pues, els nous càrrecs junen les noves incorporacions de primers trols, de vocals i de junta directiva, pues, bueno, se les imposarà la medalla perquè puguen lluir-la en la processó de la vesprada.
1: Bueno, Pau Acosta Materredona era precís que fora el secretari. Dos minuts tens de temps perquè sé que eres un home agraït i vols despedir-te de companys i de públic.
0: Bueno, gràcies, Paco, per donar-me aquest temps.
1: És un plaer.
0: Bueno, simplement, ja els companys de Junta, ja, jo ja m'he despedit. Ahir ho vaig fer també en els companys de primers trols majorals. I bueno, simplement el que són és el públic, no? Els oients, no? Que al final són també els que treballem per ells, perquè la festa sense ells tampoc seria, no tindria trellat. I bueno, donar-los les moltes gràcies per tot, moltes gràcies per tant que he après, perquè a més pense que ha sigut quatre anys de secretari, però la resta, sis anys anteriors també, han sigut boníssims i ha sigut molt bo per la festa i per a mi personalment, i el que he dit abans, no? Sense ells jo crec que no hauria pogut ser possible, i moltes gràcies de cor.
1: Bueno, ara em pertoca a mi donar-te les gràcies recíprocament, perquè eres un home treballador, un home que viu la festa intensament, en un sentiment fester extraordinari, i ho ha demostrat sempre que ha vingut així. Mai m'ha dit que no al meu requeriment de que vingui així a la ràdio, i estic altament agraït. Si ja érem amics, considera'm molt més amic a partir d'ara. I el desitja que en la teua vida, ja fora de la festa, sense deixar de ser festera, que
0: no.
1: Siga el més. Un recordo i un saludo cordial a la teua dona i un abraç, perquè ara el tindrem més en casa.
0: Moltes gràcies i visca Sant Jordi.
1: Visca Sant Jordi. Molt bé.